Dic del sol torturant la meua pell. Soc completament de seca. Però enguany, com dic, he tornat a eixa casa del mar després d'uns anys d'absència i han vingut intermitentment les meues filles i els quatre nets i, oh miracle, oh prodigi, jo també ho he passat xanxipiruli. La calor era més suportable. La humitat no la sentia. L'arena i el salitre eren quasi amables. I per primera volta a la meua vida, la platja no era un lloc hostil. I jo em preguntava per què eixe canvi, mentre els meus nets m'atacaven llançant-me coixins, jo queixant-me fent la broma i ells pixant-se de riure. I en això va eixir Neptú emergent entre les ones i em va dir: «I encara preguntes què ha canviat?», mentre el més xicotet, que ara comença a caminar, m'arreava una coixinada en tota la cara. I això ha passat aquest estiu a la casa de la platja.

les 2 menys 20 del migdia, perquè abans, com també sol ser tradició, estarà Fina amb les cartes del tarot, que també podran fer-li la consulta en directe al telèfon, cridant-se a l'estudi central. En aquest dilluns també anem a descobrir una nova història, perquè de nou en aquesta temporada el Centre d'Estudis Històrics Alcoià, el CAEA, estarà de nou amb vostès, dilluns rere dilluns, portant-nos una història. Estarà Lucía Gadea amb Elisa Benito. I també van a conèixer quina és la programació que té previst el Museu de Bombers del Consorci Provincial d'Alacant, el MUBOMA, per aquest mes de setembre, que ja anem a encetar en no res. I que la Fira Modernista també tindrà molt a dir en aquest museu que es troba a Alcoi, a la nostra ciutat. Rebrem a la seva coordinadora, a Elena Méndez. Com sempre, és un plaer obrir aquest micròfon i estar cada dia de dilluns a divendres a partir de les 12:20 també amb vostès per aportar-los eixa banda sonora, per acompanyar-los en allò que hi estiguem fent ara. Si bé estan a la feina, a l'oficina, al centre esportiu, caminant a l'aire lliure, si estan a casa preparant el dinar, si van conduint, molta precaució. Siga on siga, gràcies per elegir-nos. I aquesta és la sintonia, de moment, que anem a tindre en l'obertura d'aquest magazín, perquè ja han escoltat a l'autor en el programa nacional d'Oibro i que està acabant de compondre com serà aquesta melodia que ens introduïsca en la part de magazín. Però, de moment, anem estrenant també aquests sons. Estan preparades i preparats? Benvingudes i benvinguts a Oibro i Alcoi.

I a les 12 i 26 minuts del migdia d'aquest 31 d'agost, últim compàs d'aquest mes en què hem deixat enrere les vacances, o estan deixant-les, o tal vegada estan en elles encara. Gaudir-les. A gaudir-les. Clar que sí. Nosaltres anem a presentar-los una mica com serà el Hoy por Hoy al COE, que aquesta setmana, a partir de la una i mitja, va canviar una mica. Avui estarà habitualment, estarà fina amb les cartes del tarot i suïes la ràdio, però de demà fins a divendres hi haurà entrevistes especials a personatges o persones representatives de diferents àmbits de la societat alcoiana. Començarem demà amb una entrevista a Lucía Pascual, ella és la presidenta de la Cambra de Comerç d'Alcoi. El dimecres, també els últims compassos, a partir de la una i mitja, serà una entrevista a Pau Bernabéu, ell és el director del campus d'Alcoi de l'Escola Politècnica de València. El dijous entrevistarem a Paco García, president de l'Associació de Sant Jordi. I finalment, el divendres, a partir de la una i mitja, estarà Antonio Francés, alcalde d'Alcoi. Eixa serà la recta final d'aquesta setmana primera de temporada, serà especial, perquè a partir de la setmana que ve, també en aquest últim tram del nostre programa de dimarts a divendres, tornaran a aquestes seccions habituals. Com els dimarts, a partir de la una i mitja, estarà de Ciència Certa, també les tertúlies d'Economia, de Medi Ambient, de Periodistes. Els dimecres, a partir de la una i mitja del migdia, serà el moment per a l'anàlisi polític. Rebrem de nou a les regidores i als regidors que representen els 5 grups municipals de l'Ajuntament d'Alcoi, que els plantejarem un tema i en parlaran sobre ells mateixos.

Els dijous, a partir del 17 de setembre a la 1:30, de nou, amagatalls de la festa amb Paco Aznar. L'actualitat de les festes de morts i cristians i d'altres celebracions van a ser protagonistes en aquesta última mitja hora dels dijous. I els divendres tancarem el nostre programa a partir de la 1:30 amb el cinema amb Virgilio Colomina, que el passat divendres ja el van rebre així als nostres estudis i ens portarà quines són les pel·lícules que van a estrenar-se en la gran pantalla. Ja saben que fan un tàndem perfecte, ell i Paco Gulló, que els contaran tota l'actualitat d'aquest art. La cultura també va ser molt protagonista els dijous. Torna a Tragaluz, eixe suplement cultural de Ràdio Alcoi, que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, en què van a conèixer o anem a contar-los o a entrevistar a les persones, als actors, als músics, a les personalitats de la cultura que van a tindre ací a la nostra ciutat actuacions, projectes culturals en diferents escenaris de la nostra ciutat. Doncs tindrem ocasió d'entrevistar-los i també d'aportar-los eixes prèvies, no?, del que seran les funcions, els concerts i les propostes culturals, com diem, a diferents indrets de la nostra ciutat. També tornarà el Ser Saludable, que és eixe espai en què els contem informació vinculada al benestar, a la salut. Tenim noves incorporacions, aniran descobrint-les. També de nou amb Ser Mascota, amb informació també sobre els nostres animals, les nostres mascotes. I el Ser Legal també tornarà. Altra secció que es de gana a la graella de Ràdio Alcoi és el Zoco Radiofónico. Serà els dimarts entre la 1:15 i la 1:30 del migdia, aproximadament, estarem en antena en directe per si volen fer aquest missatge de compra o de venda de qualsevol material, objecte, vivenda, el que consideren. Direm, com sempre, el número de telèfon al que poden participar en directe, però també saben que poden participar amb missatges gravats, cridant al contestador de Ràdio Alcoi o al número de WhatsApp. És aquest tram on ens oferim l'oportunitat de fer aquests anuncis gratuïtament i que entrarà en antena entre la 1:15 i la 1:30 del migdia dels dimarts. Per això cal estar atents a l'antena per saber en quin moment estarem en aquesta secció. O demà els recordaré els números de telèfon on poden gravar els missatges. El Història és d'ací, ja ho sabem, cada dilluns estarà de nou en antena, com també les cartes del tarot en fina. I també molts minuts radiofònics hi haurà entrevistant a persones que tinguin alguna cosa a contar, algun projecte, alguna estrena, alguna publicació del seu llibre. Els convidarem al nostre programa perquè vinguin i compartisquen amb vostès. Com també en aquests primers compassos de setembre, seguirem informant-los de les festes dels municipis de l'Alcoi i el Comtat, perquè n'en venem més. I aquesta és la senda radiofònica que anem a seguir des de ja i fins al mes de juliol, que també hi haurà incorporacions més endavant. Com per exemple, quan arriba el mes d'abril, tindrem les seccions habituals al voltant de la festa, però no els avancem molt més, perquè sabem que són molt fidels a sintonitzar-nos, així que anirem contant-los i presentant-los dia rere dia. Feta aquesta presentació general del nostre programa, anem a introduir-nos ja en el contingut que els hem preparat per avui dilluns. Així que seguim en el nostre Hoy por hoy Alcoi.

0: Estem en els primers compassos de setembre i l'activitat de nou torna a estar en marxa al Museu de Bombers del Consorci Provincial d'Alacant, el MUBOMA, tot i que aquest estiu no han parat, però ara sí que agafen una velocitat més i anem a conèixer quines són aquestes iniciatives que van a ser protagonistes en aquest novè mes del 2026. Elena Méndez, coordinadora del MUBOMA, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com heu passat aquests mesos de juliol i agost al museu?
1: Doncs molt bé, i la veritat és que rebent persones de tota quantitat de països, perquè ha sigut molt, molt interessant la de persones que han vingut, que hem pogut conèixer, que hem pogut compartir allò que tota la col·lecció que conservem allà al museu, així és que molt bé, molt bé.
0: I així, a trets generals, aquests visitants que venen des de l'estranger, què els crida més l'atenció del MUBOMA?
1: Doncs molta volta és la quantitat de peces que tenim, perquè hi ha persones que han vingut que sí, coneixien algun museu, però no tenien tantíssima quantitat de peces conservades. Altres persones, la pròpia disposició del museu, perquè és veritat que té una museografia molt original, molt diferent, i bueno, pues, sobretot pues, ixa reflexió que fem sobre l'evolució del treball d'aquells primers anys del segle XIX, que ha canviat tantíssim la faena i es sorprenen, i és molt sobrecollidor veure els escassos mitjans que tenien, així és que sí, és un museu que sorprèn.
0: I que descobreixen també, i si vostès volen anar a conèixer el MUBOMA, aquest mes de setembre tenen l'oportunitat, perquè té el seu horari habitual, però també ho poden fer en eixes jornades o activitats especials que van a desenvolupar-se. La primera d'elles, els alumnes, els xiquets i les xiquetes, encara no estan a les aules, però durant aquesta setmana especial heu organitzat també unes activitats per a ells, no, Elena?
1: Exacte, és com celebrar la fi de les vacances, justet abans de començar el curs, doncs des de dia 1 fins al dia 4, dimarts, dimecres, dijous i divendres, oferim l'oportunitat de vindre a conèixer el museu amb una visita guiada que anem a fer pensant-la en que siga molt accessible i molt senzilla per als més menuts de la casa, i l'acompanyarem d'un taller didàctic per a fer un marcapàgines, perquè ja comencen el col·le i cal tindre molt ben marcat on s'han quedat llegint. Així és que serà a les 11. En este cas no són jornades de portes obertes, és l'entrada habitual del museu, el que passa és que sí que és veritat que no suposa ningú cost addicional, així és que simplement pagant l'entrada et trobaran i sa visita guiada i a continuació un taller didàctic.
0: Per al taller, precisament, recomaneu una inscripció per tindre una organització?
1: Exacte, sí, perquè com hem de disposar les taules, les cadires, els materials, així tot el món tindrà la seva plaça assegurada i el seu material.
0: I també, clar, ve setembre, estem en setembre, i arriba la novena edició de la Setmana i Fira Modernista, i el MUBOMA, de nou, està ahí present. Quines són les activitats que heu organitzat?
1: Doncs tenim varietat i de fet escampades molt en el temps, perquè volem arribar al major nombre possible de persones. Així és que per un costat vaig a destacar la visita que anem a treballar en els centres educatius. Enguany tenim dos novetats. És que seran dues setmanes, des del dia 14 fins al dia 25, i per altre costat que seran visites gratuïtes. Què és el que tenim? Una visita teatralitzada. De nou, se n'anem a l'any 1909, perquè és una data molt, molt destacada per al museu i concretament per a la fàbrica que va ser. I tindrem una visita que és un himne tocat a rebato. Què vol dir això? Doncs que la figura de Gonzalo Cantó estarà molt present en totes i cadascuna de les activitats que anem a fer, i anem a vincular-la amb la història de la fàbrica i amb la història dels bombers d'aquell mitjan segle XIX i sobretot el principi del segle XX, que és on anem a viatjar en el temps. Així és que és una visita que oferirem en primer lloc per als centres educatius. També, com no, per a tota la població i tot el conjunt de visitants que vinguin a conèixer la nostra ciutat. Ja se n'anirem el dia 20. De nou, ahir anem a fer una jornada, esta sí, una jornada de portes obertes, molt, molt especial, perquè com enguany la Fira Modernista, la Setmana Modernista, té una personalitat tan rellevant del món de la música, doncs nosaltres anem a fer un recorregut musical. Què és això? Doncs serà una visita al museu, on sí, explicarem bona part del museu, però també anem a fer un taller intercalat d'iniciació musical, molt senzillet, per a està recomanat a partir de 4 anyets, d'ahir en avant, la gent que vulga, però seran conceptes molt senzills per a fer una visita molt dinàmica, molt musical i per aprendre moltes coses i apropar-nos un poquet més a la figura de Gonzalo Barrachina, però mesclat, per supost, i com no, sempre amb la història dels bombers i la història del nostre museu. En este cas, serà a les 11:30.
0: Vale.
1: Continuem amb les portes obertes. Ja sí, la setmana plenament modernista, el cap de setmana del 26 i del 27. El dia 26, el dissabte, obrirem amb entrada gratuïta pel matí, l'horari habitual, de 10 a 2, però és que per la vesprada obrirem de nou, de forma extraordinària, des de les 4 fins a les 6. És un dia on no hi haurà activitat al museu, perquè ens trobaran a la Glorieta. I perquè el COI té tanta festa aquests dies i tantíssimes activitats increïbles que hem pensat que el museu, en la seva opció d'entrada gratuïta, serà un bon complement per a tot allò que van a trobar pels carrers de la nostra ciutat. Però estarem oberts de matí i de vesprada. On sí que farem el dia 27, el diumenge, on sí que farem una visita teatralitzada de nou, serà per a totes les persones. Farem doble torn, el primer a les 11:15 i el segon a la 1:45,
0: sí,
1: 12:45. Així és que ahir sí, tornarem a repetir aquesta visita on se n'anem a 1909, un himne tocat a Arrebato, on parlarem de moltíssimes coses i serà molt similar a la que fem amb els centres educatius, només que pensada per al públic en general i per a totes les persones que vinguin a conèixer el museu. I com he dit, és que també ens trobaran al Parc de la Glorieta. Durant el cap de setmana de la fira, el dia 26 i el dia 27, precisament al parc anem a situar un stand on donarem a conèixer a les persones que encara no el coneguen el museu, és un punt d'informació, on presentarem unes poquetes peces, les que puguem traure, perquè com saben són peces històriques, però sí que farem una xicoteta exhibició d'allò que tenim al museu, donarem informació per a les persones que no ens coneguen i també tindrem un espai on hauran jocs i tallers per als més menudets. A més, és que és tot molt musical perquè ho hem anomenat Bomberos en clave de sol i cadascú que pensa el que vulgui, que els tallers ja estan preparats, els jocs estem acabant de finalitzar-los i pensem que serà molt agradable, sempre tot relacionat, per supost, per a que coneguen moltes coses d'aquella professió que era tan diferent a principis del segle XX, de com és ara, però en essència era la mateixa, i és aquesta vocació de servici, aquesta vocació d'ajudar,
0: sí,
1: i tan important en qualsevol emergència. Així és que molt, molt important, però també per a passar-ho molt bé.
0: Estava pensant que heu organitzat aquestes activitats vinculades a la música, perquè Gonzalo Barrachina Sellés és el personatge que es dedica a aquesta edició, i ara no, perquè els camions dels bombers són més moderns, han evolucionat, però a principis del segle XX, Elena, els bombers anàvem en campana tocant un instrument, no?
1: Certament, és que no deixa de ser un instrument de percussió. De fet, ese nom de la visita, tocat Arrebato, vol fer molt, molt de vol matisar molt bé aquest llenguatge de les campanes, perquè en primer lloc l'avís de les campanes era necessari per a, avui en dia cridem al 112, al 112, sí, però aleshores calia tocar les campanes i no de qualsevol forma. I després ja els propis bombers en el seu vehicle necessitaven precisament la campana per a desplaçar-se pels carrers, per a obrir-se pas en una època, precisament a principis del segle XX, on no hi havia cotxes. El primer cotxe que va haver va ser el del senyor alcalde i arquitecte Vicente Pascual, però és que no hi havia cotxes, encara hi havia carros, no tenien passos de vianants, ni semàfors, ni res. Així és que era importantíssim aquest toc sonor, però és que és un instrument de percussió, la campana. Així és que parlarem del llenguatge de les campanes, parlarem del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, parlarem de tantíssimes coses i sobretot d'aquest origen dels bombers, on una època, on, igual com veurem pel carrer, que tots anem vestits meravellosament bonicos, amb aquests faldons llars o aquestes levites, doncs els bombers també, el seu uniforme era molt diferent i el seu equip de protecció personal, passant per les màscares, també, que encara no existien, també era... Així és que sobretot això anem a parlar, i de la fàbrica.
0: Així és.
1: I de la fàbrica, que avui en dia és un museu.
0: En el carrer Alcaçares, número 64 d'ací d'Alcoi, en el centre de la ciutat, està el Muboma. Parlaves sobretot d'aquestes jornades centrals que seran el 26 i 27 de setembre, amb aquesta jornada de portes obertes i l'activitat del diumenge, però per a totes les activitats que has esmentat, també pel tema, sempre ho expliques, no? De logística d'organització, demaneu que la gent s'apunte, s'inscriga. En quines dues vies podem anotar els nostres noms per expressar que volem anar al museu?
1: Exacte, o bé a través del telèfon del museu, és el 965544418. A partir d'ahí simplement és cridar i dir volem participar en l'activitat del dia 20, serem, no sé, el número de persones que siguen. O a través del correu electrònic, que és visitas@muboma.com, és el nom del museu. Sí que recomanem que s'inscriguen, no com un càstig ni res per l'estil, simplement perquè en qüestió de tallers sí que ens agrada que tot el món puga tindre disponible el seu espai, tampoc tenim un espai gegantès com puguen ser places il·limitades, així és que prepararem les tauletes, prepararem les pintures, els materials, els marcapàgines, per a que tots puguen participar de l'activitat. I respecte a les visites guiades, per un costat les escolars, òbviament, al tractar-se de grups, a més tindrem un horari molt concret, per tant és molt important, i també les places són limitades, és molt important que telefonen al museu per concretar-ho tot, però les que estan obertes per a tots els públics, és una qüestió d'aforament i sobretot de bona organització, perquè no és el mateix treballar en un grup de 30 persones que en un grup de 150. No estaria ni a gust. Així és que per això doblem el torn, per això demanem inscripció, per a que tots pues, participin d'una forma ben agradable, còmoda i sobretot segura, evidentment, perquè l'aforament és una qüestió de seguretat, però que estiguin a gust.
0: En aquesta programació que el Muboma heu organitzat per aquest mes de setembre, recordar que, evidentment, durant les properes setmanes esteu oberts en l'horari habitual. Si algú no vol participar en aquestes activitats però vol conèixer el museu, esteu allí per a rebre'ls, no?
1: Exacte, el museu està obert sempre. De dilluns a diumenge és un museu que obri en un horari que està establert, que no el variem. De dilluns a dijous estem oberts des de les 10 fins a les 4 de la vesprada. El divendres de 10 a 2 i de 4 a 6, dissabte de 10 a 2 i els diumenges i festius des de les 11 fins a les 2. Només que, a més, el dissabte dia 26 per la vesprada també obrirem de 4 a 6. Mm-hmm. És un horari complet i fins i tot els dies que tenim portes obertes, clar que poden vindre persones que no vulguin participar de les activitats, perquè està obert per a tots i és un museu, com sempre diem, diem que el museu, el Muboma el fem entre tots. Així és que qui vulgui vindre a conèixer trobarà un museu que pensem que serà molt, molt sorprenent, on descobriran coses interessants, fins i tot coses que no s'havien plantejat, i per això convidem a tots que vinguin a conèixer-lo.
0: Així en Ràdio Alcoi, Helena, ens dones un tast d'aquesta oferta, però el millor és que vagin, com dius, en directe, o coneguen, o assaborisquen aquesta oferta cultural al Museu de Bombers del Consorci Provincial d'Alacant. Helena, com sempre, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i que tingueu una feliç tornada.
2: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
3: Servitaxi, el 37-37.
4: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
5: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
6: I arrenquem temporada d'Històries d'ací amb Elisa Beneito Gómez, doctora en Història, professora de l'Institut Pare Vitoria i presidenta del CAEA. Elisa, benvinguda, què tal?
7: Hola, què tal? Molt bé, gràcies.
6: Bueno, arrenquem temporada amb sí, la presidenta. Sí. Avui recuperem un personatge que sembla tret d'una novel·la, pastor protestant, maçó, empresonat per defensar la llibertat religiosa, convertit després al catolicisme i finalment metge a l'Argentina. Qui era Jorge Simeón Benoliel?
7: Segons els darrers estudis de l'historiador Ángel Beneito, Jorge Simeón Benoliel Tatuati, un nom complicat, eh? Va néixer el 2 d'agost de 1848. Probablement va néixer a Gibraltar i tenia la nacionalitat britànica. Va arribar al Coi cap a 1872 amb la seva esposa, que es dia Isabel Mesplé López, que era natural de Montoro, a Còrdoba, i vivien al número 8 del carrer del Carme, i així van néixer almenys tres fills, Samuel, Sara i Isabel. No era, per tant, un predicador de pas, com podem veure. Va viure més d'una dècada entre els alcoians. Va criar així part de la família i es va implicar de ple en la ciutat.
6: I per què se'l considera protestant, Elisa? Què vol dir que era baptista?
7: Era pastor baptista perquè això és una branca del cristianisme protestant. Els baptistes donaven molta importància a la lectura directa de la Bíblia, a la llibertat de consciència i al baptisme de persones adultes o prou madures per acceptar la fe de manera voluntària. No reconeixien tampoc l'autoritat del Papa ni compartien tots els sagraments catòlics. Però convé aclarir una confusió habitual. No eren persones contràries a la religió, eren cristians, encara que vivien la fe d'una manera diferent. I ja en el segle XIX això afectava quasi tot: el matrimoni, l'educació dels fills, l'atenció als malalts, els funerals i fins i tot el lloc on podia ser soterrat.
6: Bueno, Elisa, no puc imaginar-me com podria formar-se un nucli protestant en una ciutat com era Alcoi, tan catòlica en aquella època.
7: Sí, bueno, com has comentat, perquè Alcoi al cap i a la fi era una ciutat industrial, plena d'obrers, com hem dit moltes voltes, artesans, comerciants i famílies arribades també d'altres llocs. Circulaven idees republicanes, obreres, lliurepensadores i maçòniques. I la societat estava canviant i també les maneres de pensar. La Constitució de 1869 havia reconegut la llibertat de culte, però la de 1876 la va limitar. Sobre el paper hi havia tolerància, però com ja sabem tots, en la vida quotidiana no tanta.
6: Com era aquella comunitat dirigida per Benoliel?
7: Mira, pues el 10 de juny de 1877, tenim constatat que va obrir una capella evangèlica al número 10 del carrer de la Mare de Déu d'Agost. Poc mesos després, la comunitat ja superava la quarantena de fidels. I la capella no obria només els diumenges, sinó que també celebrava quatre serveis setmanals. Tenia escola dominical per als xiquets i escola nocturna per als adults, o sigui que també feia un paper social. I això es feia per a poder entendre la Bíblia, perquè calia saber llegir, i en una ciutat obrera això podia resultar molt atractiu.
6: I com va acabar un pastor protestant relacionat amb el cementeri civil?
7: Per una qüestió també molt humana. Què passava quan un membre de la comunitat en malaltia o no volia rebre els rituals catòlics? Qui respectava la seva voluntat i a on era soterrat? El 23 de juny del 1877, només 13 dies després d'obrir la capella, va presentar una instància a l'Ajuntament. Demanava un espai a l'Hospital Civil per atendre els malalts protestants i un lloc propi per a soterrar els no catòlics. Volia, segons deia, evitar conflictes futurs i reclamava que una persona poguera mantenir les seues creences des del llit de l'hospital fins a la seva sepultura.
6: I com van respondre des de l'Ajuntament?
7: Pues mira, va ser amb una rapidesa sorprenent. Un mes després ja va habilitar un terreny al costat del cementeri vell, a l'entorn de l'actual carrer de Sant Vicent, i la parcel·la de fet pertanyia a Àngela Tous, que va acceptar la indemnització de l'Ajuntament i el recinte va quedar resolt en pocs dies. Era molt menut, poc més de 61 metres quadrats, aproximadament uns 8 metres per costat, i la societat ja començava a admetre aquest cementeri dissident, però encara el col·locava separat i darrere d'una tanca i evidentment sense consagrar.
6: Per tant, va crear l'actual cementeri civil de Cantagallet?
7: No exactament. Va impulsar el primer cementeri no catòlic adossat al cementeri vell. El departament civil actual és posterior, és molt posterior, però la seva petició va crear aquest precedent i obligar l'Ajuntament a reconèixer la pluralitat religiosa que avui en dia podem veure en qualsevol cementeri, no sols en aquest d'ací d'Alcoi.
6: I els conflictes que volia evitar van arribar a produir-se?
7: Sí, de manera molt dura. El dia de Nadal de 1877, el capellà de Sant Francesc va intentar administrar el viàtic, que és la comunió que es dona a una persona que està pròxima a la mort, a una dona protestant moribunda. I Benoliel s'hi va posar perquè considerava que calia respectar la voluntat de la dona. Va ser detingut i arribaren a imposar-li 3 anys de presó i una multa d'unes 1.500 pessetes, que al canvi actual equivaldria aproximadament a uns 7.700 euros, o sigui, un dineral, encara que la causa al final va acabar sobreseguda. L'any següent torna a tindre problemes, després de recriminar a l'alcalde el tracte per que rebien diversos presos protestants que estaven empresonats. Va ser condemnat a 2 mesos de presó per desacatament. I des de la cel·la va escriure al periòdic El Serpis i parlava per això que les cel·les estaven plenes de brutícia, d'insectes, que sols n'hi havia una latrina pròxima i un matalàs en terra, o sigui, que es tenien molt apartats i molt desconsiderats. Ell no demanava privilegis com a pastor, sinó dignitat per a qualsevol pres i poder comunicar-se també amb la seva família.
6: Crec que també era maçó, no? Què era la maçoneria, Elisa, i per què despertava tanta desconfiança?
7: Sí, la maçoneria era una associació fraternal organitzada en logies, tot i que així en Alcoi al final no va enrealar tant com pensem, i utilitzava símbols i rituals, però no era una religió. Moltes logies defensaven l'educació, la tolerància i el lliure examen, el dret de cada persona a formar-se un criteri propi, al cap i a la fi. I en 1879 es va fundar al COI la logia Libre Examen i Benoliel en va ser el venerable mestre, el seu principal responsable, com si diguérem. Dins de la logia es feia dir Silas, com el company de Sant Pau. Entre els membres hi havia teixidors, fundidors, paperers, sabaters i comerciants. Era, en bona part, un reflex de l'alcohol industrial, com podem veure.
6: I així arriba el gran gir de la història. El pastor protestant i dirigent maçó es va convertir al catolicisme. Sabem per què?
7: Bé, no ho sabem, però puc imaginar-ho, perquè la societat era molt, molt creient en el cristianisme i, evidentment, al final jo crec que la pressió que exercia aquesta societat sobre ell va fer-li canviar d'opinió. Però també pot ser que li va influir la seva esposa, que ella sí que era catòlica, i ese desgast que comenta jo d'aquests conflictes i... o també va poder ser una convicció sincera, no sé, un canvi de pensament. El cas és que no conservem cap document personal, així que no podem dir que fora obligat ni reduir la decisió a una explicació simple. A lo millor van ser moltíssimes coses juntes que van eclosionar en aquest canvi. La conversió, això sí, es va presentar com un gran esdeveniment públic, ser... com el xisme de l'any.
6: I com va ser aquella cerimònia?
7: De fet, pues mira, va ser que el 9 de juny de 1885 Benoliel i la seva família arribaren a l'església de Sant Francesc. Els esperaven el clero, l'alcalde, el cap militar i representants de la fàbrica de draps, la Junta de Sant Jordi, els gremis i el centre catòlic. O sigui, que ahí no faltava ningú. I precisament no va ser una cerimònia discreta. L'orgue va interpretar l'himne Firme la voz. Benoliel va abjurar del protestantisme, és a dir, ell va renunciar públicament i va ser batejat en el nom de, evidentment, Jorge José. Els fills Samuel i Sara també van ser batejats i van rebre els noms de José Francisco de Assís i Maria del Carmen. I després Jorge i Isabel celebraren el matrimoni canònic. I a l'acte va acabar amb un tedeum, que és un cant solemne d'acció de gràcies. La filla menuda, Isabel, que hem parlat al principi, sí, no apareix en la cerimònia. Àngel Beneito planteja que la possibilitat siga perquè havia ja mort.
6: Bueno, és cert que aquella conversió va inspirar un poema?
7: Sí, i és una de les anècdotes, pues, jo crec, més simpàtiques, no?, de tot el que estem parlant. L'autora recordava que anys abans havia escrit una burla contra el pastor i que amb el temps acaba tenint l'honor d'apadrinar-ho. Els versos diuen: ¿Quién me hubiera dicho un día en que mi pluma picante contra el pastor protestante una charada escribiría? ¿Qué otro tiempo llegaría en què m'hauria d'honrar en poder-li apadrinar? Sabem que els padrins van ser José Samper de les Casas i la poeta Maria Milagros Jordà Puigmoltó, que era molt reconeguda. Així que ella és l'autora, està de fet en el seu llibre de, en el llibre d'ella, aquest poema.
6: I què va passar amb Ben Oliel després d'Alcoi?
7: La família va emigrar a l'Argentina, jo crec que també en certa vida, perquè estaria un poquet assetjat, i allí va deixar d'utilitzar almenys en els documents coneguts el nom, el cognom Ben Oliel, i es va començar a dir Jorge de Tuatí. El matrimoni va arribar a tindre 9 fills i va viure a la província de Santa Fe, o sigui que allí es veu que la família es va incrementar.
6: Bueno, interessantíssima aquesta, sí, aquesta vida, aquesta biografia, aquest personatge. Amb quina idea ens hauríem de quedar?
7: Sí, finalment poden quedar-se amb una idea molt senzilla, que és que aquesta història del dret a decidir com viure i també com morir respecta a aquestes idees en el que apareix el cementeri civil, que van néixer perquè unes persones reclamaven que es respectara la seva consciència fins i tot després de la mort. I gràcies a aquesta petició de Ben Oliel en l'any 1877, l'Ajuntament d'Alcoi va haver d'admetre que la ciutat industrial era també una societat plural i que totes les persones cregueren el que cregueren mereixien un lloc digne on reposar.
6: Bueno, pues Elisa Benito Gómez, doctora en Història, professora de l'Institut Pare Vitòria, presidenta del CAEA, moltíssimes gràcies per vindre a Ràdio Alcoi, per descobrir-nos este personatge també vinculat a la història d'Alcoi, Jorge Simeón Ben Oliel.
7: Sí.
6: Moltíssimes gràcies. Hem arrencat temporada amb Elisa Benito. Gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
5: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.

Com hem comentat fa uns instants, una vegada hem posat punt i final a este espai dedicat a les cartes del tarot de Fina, iniciem el nou espai, com sempre, cada dilluns, dedicat als nostres oients. Suya és la ràdio. Recordem aquest espai històric en la nostra ràdio, en Ràdio Alcoi, dedicat als oients, per a que puguem, pues, qualsevol consulta, qualsevol dubte, qualsevol crítica, qualsevol felicitació, el que vulguin dir, tenen així preparats els micròfons de Ràdio Alcoi per a vostès. És molt fàcil, simplement han de marcar el número de telèfon 966-52-62-76. 966-52-62-76. I podran parlar en directe i dir-nos tot allò que vulguin. Sempre demanem, com sempre, un poc de respecte. L'únic, però a partir d'ahí, tota la llibertat per a totes les opinions, felicitacions, queixes, el que vulguin. Per exemple, per a contar-nos com els ha anat l'estiu, també pot ser una bona opció.

0: Com comentaven, a part de participar en directe, com ha fet aquesta oient, ja la veritat és que emblemàtica, el que també poden fer els nostres oients és deixar un missatge al contestador, com ha fet aquesta altra oient.
1: Sí, hola, buenos días. Mire, yo soy una señora que a veces lo sentamos ahí en la Rosaleda y es tan bonito que todo eso que le han puesto y, no, y los perros van, se mean, se cagan, luego nos echan una gota de agua, lo sentamos allí a tomar fresco, unas amigas y unos amigos y nada, que huele mucho a perro. ¿Eso para qué lo han hecho? ¿Para los perros o para las personas? ¿Sí? Pues lo quisiera saber. Bueno, por lo tan bonito que tanto que han trabajado ahí los obreros y que ahora por los perros no puede ir mucha gente porque huele que apesta y más con el calor que hace ahora, ¿sabe? Y huele que no se puede estar allí sentado. Bueno, pues muchas gracias y perdón si los he molestado. Otra cosita, quería decirle del parque de comisiones, hace poco llamé yo, no sé si no lo oí yo por la radio. Y llamé ya también para que lo arreglaran también, ¿sabe usted? Porque ahí van muchos niños, la fuente se secó, aquel chorro de la fuente, los palomos iban a beber, y una lástima, y ahora está todo muy abandonado. ¿Por qué hace esto el alcalde? Que se preocupe un poquito más de los parques, porque vamos allí a sentarnos y huele mucho a perro y a todo, ¿sabe usted? Y eso, bueno, pues era eso lo que tenía que decir. Vale, muchas gracias y buen día. Adiós, adiós.
0: Hem escoltat aquesta oient que ha fet aquesta crítica o aquesta queixa respecte als parques i tenim altres quidraes per telèfon en directe. Hola, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Sí, com vulga.
2: Bueno, pues yo comentar una cosa guapa. Esa señora que ha tocat ara, no, l'anterior, que cada volta que agarra el telèfon, que no pensa que n'hi ha un programa que n'hi ha molta gent que vol parlar? Que es doni compte que no és ella sola. Bueno, això és una cosa. Ara ja, ella ja que faci el que vulgui, però jo simplement li comento perquè jo la segueixo totes les setmanes i toca molt i es posa a xerrar i no pensa que estem altres persones que volen dir coses. Bueno, la meva suggerència és sobre el parc que està quedant de la Rosaleda, horrible, perquè es mató d'aquests campos a per alrededor, està menjant-se tot el de dins. I és que no es veu res. Els poquitos que han posat està tot tapat per aquests matojos que han posat per alrededor. I a veure si l'acaben el parc ja i posen més banquets de madera, perquè nosaltres hem sentat alguna volta, perquè sols n'hi ha un banquet de madera i a voltes he hagut de compartir-lo. Així a veure si poden posar més quals més i a veure si arrenquen tot això i posen més roses, que lluiria molt més la Rosaleda. Bueno, ja està. Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs, gràcies a vostè per participar. Molt amable. Gràcies. Entrem en els últims 2 minuts i mig. Tenim altre oient que també vol participar en directe. Hola, bona vesprada. Hola, sí? Ah, pues no.

Es que en estos dos minuts, com comentava, ja per arribar a les 2 de la vesprada, recorde per última volta el número de telèfon, que ara podria entrar una última participació, 966-52-62-76. 966-52-62-76. Anem a veure si encara podríem fer aquest minutet últim.

Estem entrant ja pràcticament en l'últim minut i ja sí que no tindrien ja capacitat material per a escoltar a un oient. Per tant, emplacem els nostres oients per a la setmana que ve. Dilluns serà 7 de setembre, ja estarem en setembre, avui encara 31 d'agost, i això, una nova secció, una nova entrega d'eixes cartes del tarot en fina i eixa secció habitual de Suya la ràdio, que estem ja a punt d'acabar. Els deixem amb els nostres companys d'informació nacional i internacional i tornarem nosaltres cap a les 2:10 aproximadament en la informació local i comarcal de la mà de la nostra companyera Maribel Vicedo en Hora 14 al Coll.

Hi ha llocs que no es expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.